0: Ràdio Covellà.
1: És un bairal d'Irandurina, Covellà, West and
2: North. Nego do Borel, Brasil, Davi Carreira.